0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días, y precisamente hasta allí, hasta Canarias, desplazamos ahora nuestra atención, porque los preparativos para esa delicada operación de desembarque y traslado del pasaje y parte de la tripulación del Ondius se aceleran. Rosana Cuervo.
2: Todo preparado en el puerto de Granadilla, en Tenerife, para la llegada del Ondius, prevista esta próxima madrugada entre las 3 y las 5, con 147 personas a bordo entre pasajeros y tripulación. Ninguno de ellos presenta síntomas de antivirus. El buque, en el que se han registrado 3 fallecimientos por este virus, fondeará antes de iniciar la evacuación de sus ocupantes en una operación coordinada entre el Gobierno Central y el Canario. Está previsto que unos 110 pasajeros sean trasladados en lanchas de 5 en 5, después en autobuses hasta el aeropuerto y ya desde ahí a sus países de origen. A los 14 pasajeros españoles los esperan en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde guardarán cuarentena. Tras la evacuación, el buque se dirigirá a Países Bajos. Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de las Islas.
3: Necesitamos garantizar que el barco abandona el puerto de Granadilla el lunes, porque como saben se produce un cambio en las condiciones meteorológicas que va a imposibilitar cualquier tipo de maniobra a partir del lunes.
2: Pendientes también de 3 mujeres, contactos del avión, que siguen en observación, una de ellas en Alicante, con síntomas compatibles.
0: Y queda media hora para que comience la capilla ardiente por los 2 agentes de la Guardia Civil fallecidos este viernes mientras perseguían una narcolancha en una operación antidroga. Será en la comandancia de Huelva y hasta allí se espera que se acerquen compañeros y representantes institucionales. Malena Álvarez.
4: Entre las confirmaciones de asistencia está la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en una jornada de luto oficial en la que se han suspendido los actos de la campaña electoral. Después de el homenaje se celebrará una misa funeral en la iglesia de la Concepción a las 12 del mediodía. El Instituto Armado ha emitido un comunicado donde explica que el accidente se produjo por la colisión de 2 embarcaciones de la Guardia Civil durante una persecución a una narcolancha. En el siniestro, además de los 2 fallecidos, otros 2 agentes han resultado heridos, uno de ellos de gravedad. Por ahora ya se ha activado el protocolo de apoyo a los familiares y amigos y las investigaciones continúan abiertas.
0: En una hora, el Parlamento de Hungría tiene previsto investir al nuevo primer ministro, el conservador Péter Mayar, líder del partido Tisza, ganador de las elecciones legislativas del pasado 12 de abril con una mayoría cualificada, culminando el relevo del ultranacionalista Víctor Orbán. Corresponsal en Centro Europa, Beatriz Domínguez.
5: Buenos días. 27 días después de las elecciones, este sábado se constituye el nuevo Parlamento húngaro. Es el final oficial de la era Orbán. A las 10 de la mañana arranca la sesión, que se prevé se alargue hasta las 4 y media de la tarde. Péter Mayar, que obtuvo en las urnas una supermayoría el pasado 12 de abril, se convertirá desde hoy mismo en el primer ministro de Hungría. Se rompe así la tradición parlamentaria al elegir al nuevo jefe de gobierno en la sesión inaugural. Esto no ocurría desde el cambio de régimen a finales de los 80. Mayar asumirá el cargo por la tarde, tras prestar juramento, y dirigirá el actual gobierno interino durante unos días. ¿Por qué interino? Porque hasta al menos 72 horas después de la sesión inaugural no se celebrará la siguiente sesión plenaria en la que los ministros jurarán su cargo y, por tanto, se creará el nuevo gobierno. Algo que ocurrirá seguramente el próximo martes, ya que el partido de Mayar, el Tisza, quiere acortar todo lo posible el periodo de transición entre la formación del nuevo parlamento y la formación del nuevo gobierno. Un ejecutivo formado por 16 ministros, 13 hombres y tan solo 3 mujeres, entre ellas Anita Orbán, que nada tiene que ver con el primer ministro saliente, estará al frente de la cartera de Exteriores y será también la viceprimera ministra del Gobierno. En las últimas semanas ha viajado a Bruselas para negociar con las autoridades comunitarias sobre la liberación de los fondos europeos para el país magiar.
0: Israel ha pedido hace unos instantes la evacuación de varias aldeas al sur de Líbano en una nueva operación contra Hezbollah. El portavoz del ejército hebreo ha comunicado a través de redes sociales que los ciudadanos de esos núcleos deben alejarse al menos 1,000 metros de las zonas marcadas como objetivo y acusan al grupo chií de romper el alto el fuego. Y esta madrugada, un ataque estadounidense ha matado a 2 personas a bordo de una embarcación en el Pacífico Oriental, supuestamente vinculada a operaciones de narcotráfico. Javier Jiménez.
6: Sí, lo ha anunciado el mando sur del ejército norteamericano. Aseguran que 2 narcoterroristas han muerto, mientras que un tercero ha sobrevivido al ataque contra esa embarcación. Con esta nueva ofensiva ya serían más de 50 los bombardeos acometidos contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y el sur del Caribe, con una cifra de muertos que superarían las 150 desde septiembre de 2025.
0: Siguen informados en esta sintonía y en rtve.es.
7: Ràdio 5 Tot Notícies. Illes Balears. Ràdio Nacional d'Espanya.
8: Com estàu? Molt bon dia. Són les 9 i 5 minuts d'aquest dissabte, dia 9 de maig. Un ensurt de l'aeroport de Palma va obligar ahir a hora baixa, va deixar inoperativa una de les pistes d'aterratge durant 3 quarts d'hora. En el moment de l'aterratge, un avió procedent de Madrid es va sortir de la trajectòria i va quedar travessat a la pista. Tot i així, no hi ha ferits ni tampoc danys materials. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu matí d'avui, tot d'un ampliar amb aquesta i altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
9: Bon dia. Avui dissabte a les Illes Balears, temps inestable amb l'entrada d'un front. Durant tot el dia predominarà el cel molt ennuvolat i a més tèrbol amb l'entrada de pols en suspensió. S'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment forts i amb fang. Avui temperatures màximes de 23 graus a Palma, 22 a Eivissa i 20 graus a Mahó i a Formentera. Bufa vent moderat de direcció variable amb possibles ventades fortes durant la tarda. És una informació d'AEMET.
8: Gràcies, Noelia. Una informació que completam amb la temperatura d'ara mateix. Tenim 17 graus a Mahó i de 8 graus a Palma, Eivissa i Formentera. Rebeu salutacions cordials de José Miguel Blasco, el control tècnic, i de qui us parla, Xavi Ara. Començant parlant de successos, un incident durant l'aterratge a Palma d'un vol d'Air Europa procedent de Madrid va bloquejar i hora baixa la pista nord de l'aeroport durant 45 minuts. Els fets varen tenir lloc de vers les 8 i mitja. Per causes que de moment s'estan investigant, es va produir una avaria al tren d'aterratge, de moda que quan la nau va tocar a terra es va desviar de la seva trajectòria, tot i que sense sortir-se de la zona pavimentada. L'avió va quedar atravessat enmig de la pista, va haver de ser remolcat per un tractor, la qual cosa va provocar el desviament de 5 vols als aeroports de Mahó i Eivissa. Afortunadament, tot va quedar en un ensurt, ja que no s'han produït danys personals ni materials més enllà dels produïts al tren d'aterratge. Una vegada retirat l'avió, la pista va recuperar la normalitat. Parlant de més coses, el sector del comerç ja té un nou conveni per als propers 4 anys. S'ha acordat per unanimitat i garanteix un increment salarial del 14% que beneficiarà uns 70.000 treballadors de les illes. La principal fita és l'increment salarial que s'anirà aplicant de manera gradual. UGT assegura que hi ha motius per estar satisfets amb un acord, diuen, que garanteix la pau social. Però Comissions Obreres, tot i que ha accedit a signar el conveni per responsabilitat social, diu que no és suficient. Carmen Maria Carmona és secretària general de la Federació de Serveis de Comissions Obreres.
10: El 14% no es suficiente para una persona que gana 19.000 euros al año. No vamos a renunciar desde Comisiones Obreras a seguir trabajando en estos 4 años a una voluntariedad los domingos y festivos, a un mejor pago de salarios, a un mejor fines de setmana de qualitat que també se nos han denegat.
8: Des de la patronal es destaca que es fa un gran esforç per garantir una millora en els salaris i es reclama al govern central que també hi posi de la seva part amb una reducció de la pressió fiscal per als treballadors del sector. Carolina Domingo és presidenta de Pimeco.
11: Necesitamos que los trabajadores puedan gastar en el comercio de proximidad y esto se consigue aumentándoles el sueldo, por supuesto.
8: La rapidesa de les negociacions s'explica per la voluntat d'introduir una clàusula que assegurés la prevalència d'aquest conveni respecte a l'estatal, que està pendent de la signatura i que permet que les grans empreses se'n desvinculin. I també vos hem de contar que el Consell de Govern ha aprovat 20 mesures de caire social per fer front a l'augment de costos derivats de la guerra a l'Iran. En total se destinaran 15,3 milions d'euros. La major part d'aquesta quantia, gairebé 6 milions, són per ajudes extraordinàries per a famílies, com conciliació i cobertura de necessitats bàsiques. També hi ha ajudes per reforçar els serveis socials dels ajuntaments i programes de les entitats del tercer sector. A més, se contractaran 18 professionals en diferents unitats administratives i s'habilitarà una finestra social única per agilitzar la tramitació d'aquests ajuts. La consellera de Benestar Social és Sandra Fernández.
12: Para ser un frente de contención ante los posibles efectos de este conflicto y de esta guerra en Irán, pero evidentemente seguimos abiertos y en función de cómo vaya avanzando, ojalá que evidentemente se resuelva lo antes posible, pero como en función de cómo vaya avanzando este conflicto, de las posibles consecuencias, pues también estaremos preparados para adoptar otras medidas que se consideren necesarias.
8: I també vos hem de contar que cap dels passatgers que viatgen al creuer afectat pel brot d'antivirus resideix a les Balears. El govern llança un missatge de tranquil·litat immunitat a la població i assegura que el risc de contagi és molt baix. En tot cas, des de l'executiu reiteren que les illes estan preparades per prendre mesures en cas que sigui necessari. El portaveu del govern és Antoni Costa.
13: Estem entrenats, estem en alerta, estem preparats. En conseqüència, tranquil·litat absoluta, res d'alarmisme. Aquest és el missatge que volem traslladar per part del govern de les Illes Balears.
7: Ràdio 5, Top Notícies.
8: Eivissa passa per reduir els pics d'arribada de creueristes durant aquesta temporada per prevenir situacions de massificació en el port i a la ciutat. El nombre de dies en els quals podran arribar al port d'Eivissa més de 8.000 creueristes es redueix de 21 a 4. A més, en cap cas podran desembarcar el mateix dia més d'11.000 creueristes, mentre que l'any passat ho podien fer fins a 7 dies. L'autoritat portuària, el Consell i l'Ajuntament han posat en comú la planificació i els reptes d'aquesta temporada, durant la qual s'espera l'arribada de 530.000 viatgers, una xifra similar a la de l'any passat, però ho faran de manera més escalonada. Ahir, per exemple, es van arribar dos creuers amb un total de 6.000 passatgers. Toni Ginard és el director de l'autoritat portuària.
14: La programació escalonada de creuers fa que venguin durant més dies, però amb menys passatgers, amb la qual cosa, eliminant els pics i pensant que l'arribada de turistes serà més sostenible, tant pel propi viatger, que tindrà una experiència més agradable, perquè tindrà menys acumulació de gent, i pel resident també.
8: I en els esports, començant parlant de futbol sala, perquè l'Illes Balears palma futsal empata a 6 contra l'Etoile Lavalois a Pesaro i es classifica així per disputar la Final Four de la Champions, que tindrà lloc demà contra l'Sporting de Gijón. Va ser un partit molt sofrit. Al minut de 8, els francesos guanyaven els mallorquins per 1-6, però una remuntada històrica va fer possible que el Palma s'hagi convertit en pionera en encadenar 4 finals seguides. L'entrenador és Antonio Vadillo.
15: Creo que es récord, ¿no?, de esta competición, de la UEFA Champions League. Nadie ha conseguido 4 finales consecutivas. Eso habla muy bien del equipo, del trabajo del club de otras temporadas. Pero es que este equipo lleva la tercera final que va a jugar esta temporada. Va tercero en la Liga regular, la Liga Española. Ha jugado las semifinales de Copa de España. Y algunos dicen, no, que este Palma no, ¿qué? Este Palma ahí está, ¿no?
8: Un dels jugadors, Luan Muller, assegura que el camí no ha estat fàcil i la propera aturada és, com dèiem, derrotar l'Sporting.
16: No és fàcil llegar i seguir ahí, más, ¿no? Más difícil. Entonces, tendremos que estar muy centrado, porque es un equipazo, Sporting también ya está ahí acostumbrado como nosotros a esos momentos y tenemos que hacer muy más fuerte que hoy, ¿no? Muy más fuerte que hoy para llegar bien domingo.
8: I encara en futbol, pendents avui de l'U d'Eivissa, que a les 2:15 s'encararà a l'Hèrcules. I en bàsquet, el Fibui Mallorca va derrotar ahir el Palme Bàsquet amb un resultat de 59 a 85. Un resultat, tot i així, que permet a ambdós equips certificar la seva permanència en primera FEB a causa de la derrota del Cartagena davant el Dizona Burgos. Són els entrenadors del Fibui, Pablo García, i del Palme, Juan Idiez.
17: No ha sido nada fácil y hoy han hecho el mejor partido de la temporada cuando se tiene que jugar de esa manera. Así que todos han sido ganadores, hay gente que se ha jugado el físico hoy y con riesgo de lesión grande para que el equipo se mantenga en la categoría.
18: Estoy hundido, estoy jodido, perdón la palabra, pero porque siempre desde que asumí el puesto, que fue también con Fiwi, creo que este equipo se caracterizó por el cómo, por cómo luchábamos, por cómo peleábamos, por cómo jugábamos al baloncesto y hoy no lo he visto en un partido tan importante. Es eso lo que a los entrenadores nos vuelve loco, por lo menos a mí.
8: I finalment, en bàsquet, l'Estia Menorca iguala la seva màxima anotació en primera FEB després de derrotar el Melilla per 102 a 72. I avui a la cultura parlam de la Royal Film Concert Orchestra. Estaran acompanyats de DJ Sinfònic, un espectacle que fusiona música d'orquestra amb ritmes de DJ i amb temes d'artistes com Queen, Coldplay o Daft Punk. Serà amb doble sessió, les 5:30 en versió música dels anys 80 i 90 i la segona a partir de les 8:30. I amb aquesta Queen Rock Orchestra Symphony posant punt i final en aquest informatiu matí. Recordeu que les notícies de les illes tornaran a partir de 1:30 amb el Radio Diari Migdia. Que passeu un molt bon dia.

0: Un trabajador de 50 años de edad ha fallecido en una finca próxima a Mérida.
1: En Radio 5, a primera hora, te avanzamos el día a día de tu provincia a las 7 y 25. Y desarrollamos la actualidad a las 9 menos cuarto. Radio 5. Antes, más y mejor. Cuaderno Mayor.
2: La Fundación Gil Page Internacional España, a través de su Observatorio del Edadismo, ha presentado el informe El Edadismo en España, análisis de impacto según la escala del edadismo de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de un estudio que ofrece por primera vez una medición rigurosa y estandarizada de la discriminación por edad en el país.
3: Es muy importante, por una parte, que se haya creado una herramienta específica para medir el edadismo en el contexto del Observatorio del Edadismo. Pensemos que han proliferado mucho, y es una cosa muy, muy positiva, los observatorios de derechos humanos, pero de manera específica sobre los derechos de las personas mayores y dentro de los derechos de las personas mayores, este derecho a la no discriminación, como es el edadismo, resulta súper importante, ¿no? Y muy valioso que la Fundación Gil Page España lo haya validado por primera vez en nuestro país.
2: Así lo cuenta Aida Díaz Tendero, miembro del patronato de la Fundación, explicando que el estudio determina que la discriminación es solo una de las partes del edadismo.
3: Lo primero que resulta de interés es que la discriminación se desglosa. Es decir, la discriminación es una de las partes del edadismo, pero hay otras que son, por una parte, cómo se percibe, esto es, cómo se piensa, que tendría el nombre de los estereotipos, cómo se siente, es decir, los prejuicios se anidan en esa parte de cómo nos sentimos, nos sentimos hacia el otro, y, por último, la discriminación, que es ya propiamente cómo nos comportamos, ¿no?, frente a estos prejuicios y hacia estos estereotipos.
2: Una de las conclusiones extraídas de este informe es que el primer foco de discriminación es el institucional.
3: El mayor edadismo lo encontramos a nivel estructural, pues en las instituciones, las restricciones, las normativas. Sin embargo, a nivel individual se aprecia una importante resiliencia, una importante resistencia, y hay un espacio creciente para la autoconsideración de la edad avanzada también como un privilegio. Es decir, así como todos pensamos y decimos juventud, divino tesoro, también se está valorando cada vez más el peso de la experiencia, el peso de todas estas virtudes y todas estas ganancias que también vienen con la edad.
2: La experta recuerda cómo afecta el edadismo a la salud.
3: Lo podemos dividir quizás en, por una parte, qué prácticas edadistas encontramos en el ámbito de la salud, y también cómo afectan en la salud de las personas mayores, ¿no? Hay prácticas edadistas muy claras cuando vamos a un consultorio médico. Por ejemplo, el médico, en vez de dirigirse a la persona mayor a preguntarle, le pregunta al hijo. Y el impacto en la salud está claramente constatado, que las prácticas discriminatorias hacen que la persona mayor se autoimponga más límites en su vida y lleva a una mayor soledad, a una peor salud en general y a una mayor vulnerabilidad.
2: Otro de los puntos importantes del estudio confirma que la mitad de las personas encuestadas cree que la representación de las personas mayores en los medios de comunicación y redes sociales no es positiva.
3: Es verdad que la manera en la que se representa en los medios a las personas mayores son representaciones extremas. O se representa a las personas mayores asociando siempre la imagen con la fragilidad, con las patologías, o bien vemos unas personas mayores que o se esfuerzan demasiado o sencillamente se borra los rasgos que denotan su edad para aparentar una edad que no tienen, y también esta imagen es discriminatoria y además no está representando, no hace que la persona, que el hombre mayor, que la mujer mayor se sientan representadas.
2: Si necesita más información sobre este informe, puede visitar la página senior50.com o bien rtv.es. Juan y Loro, Radio 5 Todo Noticias.
4: És la 1:30.
5: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
4: Com està? Un molt bon dia. La verbena de l'orgull LGTBI queda definitivament suspesa. Així ho ha anunciat Benamics, que ha lamentat que l'Ajuntament de Palma no hagi acceptat les seves reivindicacions de penjar la bandera a la balconada d'acord en un acte conjunt, però a canvi els han oferit triar de quin color volen que s'il·lumini el castell de Bellver dia 28 de juny. Es manté, això sí, la gran manifestació. És la notícia amb la qual encetam el radiodiari migdia del cap de setmana d'aquest dissabte, dia 9 de maig. Tot d'un ampliar amb aquesta i altres notícies. Abans, però, volem saber quin temps ens espera per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García.
6: Bon dia. Avui dissabte a les Illes Balears, temps inestable. Durant aquesta tarda, cel molt ennuvolat, amb pluges, ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes i amb calamar-se. En una hora es poden acumular 20 litres per metre quadrat. Destaquem també la presència de pols en suspensió i no es descarta fang acompanyant les precipitacions. Avui temperatures màximes de 21 graus a Palma i 20 graus a Mahó, a Eivissa i a Formentera. Bufa vent moderat i destaquem temporal marítim amb fortes onades que podran arribar als 3 metres d'alçada. Demà diumenge temps més estable, dia de sol amb cel poc ennuvolat i núvols alts. Pujaran lleugerament les temperatures, màximes de 24 graus a Palma, 23 a Mahó, 22 graus a Eivissa i 21 a Formentera. Bufarà vent fluix o moderat de ponent. És una informació d'AEMET.
4: Gràcies, Noelia. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim de 8 graus a Mahó i de 9 a Palma, a Eivissa i Formentera. Rebeu salutacions cordials de José Miguel Blasco, el control tècnic, i de qui us parla, Xavi Ara. La verbena de l'orgull LGTBI queda definitivament suspesa. Així ho ha anunciat l'associació Benamics. Denuncien que la bandera oferta realitzada per l'Ajuntament, la darrera oferta realitzada per l'Ajuntament, consisteix únicament en deixar-los triar de quin color volen que s'il·lumini el castell de Bellver dia 28 de juny, a més de, diuen, fer-se una fotografia amb el batlle Jaime Martínez en un suport publicitari il·luminat amb l'ensenya. D'aquesta manera, el consistori desestima la petició de Benamics de penjar la bandera LGTBI i a la balconada d'acord en un acte conjunt. Davant d'això, el portaveu de l'entitat, Jan Gómez, tatxa aquests fets com un retrocés en drets.
7: Esta es la única oferta que hemos recibido por parte del gobierno municipal de Cort. Cambiar nuestros derechos por elegir el color del cual se va a iluminar el castillo de Bellver.
4: La verbena tampoc tindrà lloc a Manacor, tot i la predisposició del consistori per acollir-la.
7: El colectivo LGTBI no tiene nada que celebrar este año ni con este gobierno municipal, por lo tanto no le encontramos ningún sentido a realizar una verbena, puesto que es la celebración de los derechos conseguidos. Y no solamente no estamos consiguiendo derechos, sino que estamos retrocediendo en ellos con este gobierno municipal. Por lo tanto, para nuestra organización no tiene ningún sentido organizar la verbena.
4: Es manté, com dèiem, això sí, la gran manifestació programada a Ciutat per dia 28 de juny, així com l'entrega del Ciurell i del Dimoni Roses. Arranca una nova convocatòria d'oposicions per a docents. Durant el dia d'avui, 1.335 aspirants s'examinen als diferents punts d'examen habilitats arreu de les Balears per intentar aconseguir una de les 630 places que ofereix la Conselleria d'Educació.
8: Sí, vaig tranquil·la perquè, sobretot de la meva especialitat, hi ha unes 35 persones que se presenten i hi ha 21 places, és a dir, és molt.
4: Ella és na Maria Burguera, una de les opositores. Assegura que està tranquil·la, tot i que és la primera vegada que es presenta a les oposicions. Ella es presenta a Mallorca. Assegura que s'ha plantejat prova sort a altres illes, però l'alt cost de la vida li hauria impossibilitat, diu, prendre possessió de la plaça en cas d'aconseguir-la.
8: El número de places en proporció a la gent que s'hi presenta és molt alt. Però, clar, després has de pensar, i clar, això te fa pensar i de dir, ai, idò, i me presentaré per tenir plaça a Menorca o a Eivissa. Però després dius, ostres, és que has de pagar un lloguer, les condicions, la vida, l'economia no t'ho permet.
4: Precisament això és el que denuncien els sindicats educatius. Asseguren que a les Balears patim una infradotació de places a causa de la manca d'estabilitat del professorat, i és que especialment aquells professors que venen de la península i aconsegueixen plaça a les illes, tot d'una que tenen oportunitat, concursen per tornar al seu lloc d'origen. Així ho explica el portaveu del sindicat Estei, Carles Cabrera.
9: Que és vera que hem intentat pal·liar de qualque manera amb aquests complements de doble insularitat i de triple insularitat per Formentera per primera vegada reconeguda a les Illes Balears, que esperem ajudin a millorar aquesta situació, però hem de tenir en compte que de qualque manera estem intentant tapar forats en tot això, que això és encara insuficient.
4: I lamenten també els problemes organitzatius que es poden donar a molts centres derivats del canvi de data habitual en els exàmens que et solen realitzar els mesos d'estiu per no coincidir amb el període lectiu. I d'educació a habitatge, perquè la lluita contra la crisi de l'habitatge de les Balears compta des d'avui amb un nou agent per fer-li front. Avui de matí s'ha presentat el sindicat de llogateres, una nova entitat que, segons els seus promotors, neix de la necessitat de posar un vedat a l'especulació i a baixar els elevats preus que avui dia es demanen per llogar o comprar una casa. Ara mateix, asseguren els seus promotors, el primer repte al qual s'enfronten és el de demanar que tot l'arxipèlag sigui considerat zona tensionada. Un dels membres del sindicat és Òscar Martínez.
10: Ens costa molt d'entendre com és possible que els 50 i pico municipis de Mallorca, quan la majoria d'ells estan en les condicions que marca la llei per ser declarats zones tensionades, no hi ha cap que hagi estat declarat com a tal per govern balear. Ens consta que hi ha hagut 5 o 6 municipis que ho han intentat, però que no ha estat possible.
4: Tot i així, ara mateix, diu, l'objectiu és recopilar la màxima informació possible sobre l'estat de la qüestió per, d'aquesta manera, fer-li front juntament amb la resta d'entitats amb finalitats similars.
10: El que volem és obrir el sindicat, demanar a la gent que vingui a les nostres assemblees obertes que ens aportin les seves idees, les seves propostes, que ens parlin dels seus problemes per treballar plegats i crear entre tots una estratègia de treball per enfrontar-nos, doncs, a aquesta realitat especulativa i rendista que està fent de l'habitatge un greu problema.
5: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
4: 1:37. Mig centenar de persones s'han concentrat avui de matí a les portes de Marineland per protestar contra la captivitat dels dofins i altres animals. Emmarcada dins el moviment Empty the Tanks, buidem els tancs, l'associació animalista Sàtia reclama acabar amb un potent atractiu turístic com és el dels espectacles amb dofins i lloros, entre d'altres espècies, que diuen cerquen aconseguir un benefici econòmic a costa de maltractar-los. El portaveu de Sàtia és Quique Jimeno.
11: Aparte de encerrados en este sitio, son expuestos ante el público mediante shows que son forzados a realizar a cambio de comida y, bueno, implica que estén en ciertos momentos en privación de alimento para que tengan el estímulo.

0: Adreçat i encoratgen totes les parts implicades, tant empreses com institucions, a començar a caminar a favor dels drets dels animals perquè no surtin d'allà on et senten còmodes i segurs, que és el seu hàbitat. I ara vos contam que actualment hi ha a les Balears 110.000 persones diagnosticades amb diabetis. Tot i així, només l'1% o fins i tot manco cerca suport i atenció a ADIVA, l'Associació de Diabètics. Per això, l'entitat ha celebrat avui de matí una xerrada oberta tant a pacients com a públic general a l'Hospital d'Inca, tot per conscienciar sobre els riscos associats a la malaltia i la importància de dur bons hàbits de vida. La xerrada s'ha estructurat entorn a dos grans eixos, la nutrició i els efectes psicològics de la malaltia. Pel que fa al primer, el nutricionista Serafín Murillo explica que les persones diabètiques, més que restringir la ingesta de sucre, han d'anar molt en compte amb les calories que ingereixen i és que, segons quines farines refinades, poden provocar el mateix efecte.
1: La tasca que tenim és de donar a conèixer la composició dels aliments, de saber interpretar una etiqueta d'un aliment, fins i tot conèixer quins aliments passen a sang més ràpidament o més lentament, àpats complexes o àpats fora de casa, al restaurant.
0: La diabetis afecta tant a qui la pateix com al seu entorn, ja que tota la família ha d'adaptar els hàbits alimentaris. Per això, des d'ADIVA recalquen la importància de la prevenció, especialment amb els adolescents i persones joves que no tenen tanta cura d'allò que mengen, diu. Si no es cuiden, el coordinador de projectes d'ADIVA, Carles Pons, explica que molts d'ells són, en aquests moments, futurs pacients.
2: Si se cuiden, pues, està molt bé, però si hi ha a vegades en adolescents i que moltes vegades els que tenen malalties crònics que se despisten un poc i volen viure i no preocupen-se tant, doncs després se'n donen compte i fan un canvi radical i llavors comencen a tenir por a fer aquelles coses que abans havien fet sense cap por. Llavors totes aquestes coses marquen la vida de les persones diabètiques i de tot el seu entorn perquè també se poden afectar.
0: En successos, un incident durant l'aterratge a Palma d'un vol d'Air Europa procedent de Madrid va bloquejar a hora baixa la pista nord de l'aeroport durant 45 minuts. Els fets varen tenir lloc devers les 8:30 de l'hora baixa. Per causes que de moment s'estan investigant, es va produir una avaria al tren d'aterratge, de mode que quan la nau va tocar terra es va desviar de la seva trajectòria, tot i que sense sortir-se de la zona pavimentada. Afortunadament, tot ha quedat en un ensurt, ja que no s'han produït danys personals ni materials més enllà dels produïts al tren d'aterratge. I també en successos, presó provisional per a l'home de 58 anys detingut a Santanyí, que dirigia un punt de venda de droga, segons la Guàrdia Civil, molt actiu i problemàtic. L'operació es va iniciar el mes de març arran del malestar veïnal per una inseguretat, diuen, creixent als carrers. Aquest punt de venda, idò, ha quedat desmantellat i durant l'escorcoll els agents han incautat 112 grams de cocaïna, més de 34.000 euros en efectiu i estris per a l'emmagatzematge i distribució de la droga i també un vehicle. I en futbol, el Mallorca, en els esports, volíem dir, en futbol, el Mallorca escalfa motors per rebre demà el Villarreal a Sant Moix, tot en un partit en què el tècnic Martín de Michelis no podrà comptar en Cumbula, que segueix sense entrenar per una lesió. Tot i així, té les expectatives altes amb l'equip.
3: Todos los convocados están al 100% para saltar al campo y competir como queremos ser. Y más de lo que espero del Villarreal, espero mucho más de nosotros. Vamos a jugar en nuestro propio estadio, donde hemos hecho muy buenos partidos y tenemos que seguir por esa línea.
0: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal empata a 6 contra l'Etoile Lavalois a Pesaro i es classifica així per disputar la Final Four de la Champions, que tindrà lloc demà contra l'Sporting de Gijón. Va ser un partit molt sofrit i és que al minut de 8 els francesos guanyaven els mallorquins per 1-6, però una remuntada històrica va fer possible que el Palma s'hagi convertit en pioner en encadenar 4 finals seguides. L'entrenador és Antonio Vadillo.
4: Creo que es récord, ¿no?, de esta competición, de la UEFA Champions League. Nadie ha conseguido 4 finales consecutivas. Eso habla muy bien del equipo, del trabajo del club de otras temporadas. Pero es que este equipo lleva la tercera final que va a jugar esta temporada. Va tercero en la Liga regular, la Liga Española. Ha jugado las semifinales de Copa de España. Y aún dicen, ¿no?, que este Palma no, ¿qué? Este Palma ahí está, ¿no?
0: I encara en futbol, pendents avui de l'Uda Eivissa, que a les 2:15 s'encararà a l'Hèrcules. I en bàsquet, el Fibui Mallorca va derrotar ahir el Palme Bàsquet amb un resultat de 59-85, un resultat, tot i així, que permet a ambdós equips certificar la seva permanència en primera FEB a causa de la derrota del Cartagena davant el Tizona Burgos. I avui a la cultura parlam de la Royal Film Concert Orchestra.